0: Carioca daqui de Campo Grande.
1: Campo Grande.
2: Tá legal. Tá legal.